0: mai tampoc pot parlar d'ningú, o ser mitjans per dir qualsevol, tant s'ofereix a tothom. Dissabte tindria que anar sobre tu, o ser mitjans per dir qualsevol, o ser mitjans per dir qualsevol, per portar que no hi ha un problema, no hi
1: Porque era una

abans que vam dir que la va disfrutar de la copa o guardar aquest cor del dret cop i no. La gran icònic prova de privat de la font comunica és insensat de la copa dins i en dona de set i vostres com a ser de la nostra per la projecte dins d'un cercat dos o de quin set o de la copa

0: gent li va tocar. El traste amb els emprovats m'ha avisat. Ja en diria que per no tocar en un sentido a una salsa. Va estar com una salsa. L'amo sucava tira una salsa.
1: Des de l'any que s'ha de jugar i diri per ningú, el bon pan i la sauneta que té a prou.
0: Tant s'ha de la ropa i els anar pa i en s'ha de no. Si ha de m'ha de posar xata amb el pa i per un bon.
2: Com tenim ara reunir tanta de salut de ser? Sucatant, ordinant, estava molt seguit, però poc bonic per un gró.
0: Dies a vidi, sucat que per tant, soner, vidi, i és a l'aig d'estar quan i pot haver-hi per vidi el grau.
1: Què, som jo? Has i per un grau. I ara hi pari, no som jo.
2: Som molt mal pari, però, no, soc a la grau. Pari que ho porti a tot el grau.

0: un parlament, ratificació amb un xaire, voleu que porto un acompany.
1: No, no, no, no.
0: Saps si no demanem amb la gent, si sabem per què
1: cocinar el que dèiem, si no?
0: Com pot cocinar el que si tenen, encara?
1: Ara hi sabem la pàrrega, una altra cosa.
0: Però la pàrrega, el cocinar-me,
1: no
0: em demanem, no em demanem,
1: no em demanem, no em demanem.
0: Això que ara no hi ha un dia que se li dona fer.
1: Ara ho sabem com hi ha un dia.
0: Ara hi ha que sabeu si té l'humà, si no sabeu com.
1: Molt bé, no sé què aquí. Bé, no hi ha un dia dos.
2: Per què hi ha un dos tu mano, qui ha de... Càtera que la tombada. Dóna de qui fuc hi ha. I el dormi de carn, de... Jo he vist un mare, algú, Maria Pura, la mare, un dueu. I el dormi hi ha un dormi, però no sé si fa... Sortes que algú ens ha de veure.
3: Amb la realització de les àmbits, tot el que hi ha de fer, com que hi ha, s'ha de fer un examen que està fent,

0: arribar a la seva prema, vols allà a l'hospital, vas tenir massa perquè dona una enrota de l'hospital.
1: L'hospital és important d'on és seu, ara.
0: S'ho deixa i marcar, va per poc, per fer ni gran ni mal, ho matarà el seu, o per altra.
1: Per tant, tinc gran, ara, pues, et dic, és tan sols, pues, és el mal. I se sentim que si s'hi ha tractat ara, que s'ha dit, per això, no s'ha de no potser que s'ha d'escarinxar.
0: Per tant, no s'ha de tractar ni una sordaria, no, que no m'he de tractar, que no m'he de tractar, que no m'he de tractar,
1: que ara l'haig que es va dir molt pagui, eh? No s'ha de tractar, que ja no s'ha de tractar, que ja m'he de tractar, que si ho tracti de tractar, que penso que ha dit que ho vindrà, que ho passarà de tractar.
0: No s'ha de tractar, que dirà mi algú, vine a present, que jo t'hi ha de tractar, que ho prendrà, que la teva casa, que ho passarà de tractar.
1: Dirà que el curs subirà que l'agri, tot i ser cantar, i em volia escoltar bastant per dir, que s'ha de passar en agri, que el mobilà ha anat pel bàlica, a part de ser un agri, que l'agri, el petit bàlic, quan és en punt, es troba anat, dels partits d'aig, que ho viu bastant per dir, que s'ha de conciliar el bàlic, s'ha de passar, que passa, que passa, que passa, que passa, que passa, que passa, que passa, que passa, que
0: passa,
2: Bal vivaha karma